0: Els nostres camins. Un programa que ens ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jover et convida a que l'acompanyes. Ara, agarra la motxilla i vine't amb nosaltres.
1: Hola, amics. Una volta més i aprofitant els camins radiofònics que ens brinda Ràdio Reset, vos acompanya Alfonso Jover del grup Excursionista Retot, que un dia més vos durà a conèixer un altre dels nostres camins. Avui pujarem al cim del Benicadell, una de les muntanyes més espectaculars de les que tanquen el conjunt de les nostres comarques. Es tracta d'una serra del tipus de crestallera rocosa que forma una barrera natural entre les províncies d'Alacant i València. És visible des del coll. Teniu que mirar en direcció a Cocentaina, al nord-est,

L'excursió d'avui és relativament curta i tranquil·la. Tardarem unes 3 hores. Com totes les serres, el cim del Benicadell té diverses rutes d'accés. Es pot pujar des de Gallanes, molt violentament, des del port d'Albaida, resulta prou llarg, i des del port de Salem. És la més fàcil. Pujarem per esta. Per allò, es trasladarem en vehicle a lo que nosaltres denominem com a la Casa del Guarda, al peu de la serra del Benicadell. I ho farem per la carretera de Muro a Castelló de Rugat i Gandia. Tan pronte com estem en l'alt del port de Beniarrés, a l'esquerra es troba una pista de terra ampla. La prendrem i mos durà fins a l'esmentada Casa del Guarda, un gran edifici al preu de la cresta rocosa. Així deixem el nostre cotxe. Iniciada la marxa per la mateixa pista, trobarem una barrera que tanca el pas als vehicles. Un quilòmetre més avant, i a l'esquerra, el camí que mos du al cim. El camí, envoltat pel pinar, resta de la rica vegetació que havia hasta l'incendi que va assossar esta serra allà pels anys 70, teniu que tindre en compte que es podia creuar el port des del port d'Albaida fins al port de Salem pràcticament a la sombra. Un frondós pinar i molta vegetació ho cobria tot. Era molt bonic. És una llàstima i esperem que prompte estigui regenerat. Conforme pugem, a la nostra dreta tenim el vall i podem veure pobles com Castelló, Salem, el Ràfol de Salem i més al fons la Pobla del Duc, famosa pel raïm moscatell que mos produeix. És un vall molt ric en agricultura, amb un raïm i molta fruta.

Anem pujant. El camí va per des de la roca. A voltes, damunt de nosaltres, tenim unes grans parets que arriben fins al cim. I així, després de guanyar altura, trobem una bifurcació. És el camí que puja del port d'Albaida. Si el prenem a la dreta i en pocs minuts, mos durà un prou de neu en molt bon estat de conservació. Si no, continuarem a l'esquerra. Prem esta direcció ja mirant la cumbre. És un traçat més suau. El camí va acostar-nos a un collau. Front a nosaltres ja es divisa la cumbre del Benicadell, dalt de la cresta. De sobte, el camí entra en un collau i a la nota dreta apareix tot el comtat. El Montcabrera al fondo. Als nostres peus podem veure els pobles de Gallanes, Beniarrés, Muro, Cocentaina i molt al fondo, mig tapat per la serra del castell de Cocentaina, continuem veient el coll. El camí discorreix ara per una costera prou empinada, que desembolcarà en un pla. Allí trobem les restes d'una edificació molt petita, i on tenim que anar-ho en compte. Al rededor hi ha un pou on s'arreplegava l'àvia que donava a veure a les persones que vivien així. Ara, degut a la poca educació que tenim els humans, està ple de brossa. Just a l'esquerra veurem el camí que continua fins a la cumbre. L'agafarem. És prou dur, però curt. En uns minuts mos du a l'alt de la cresta. Tenim que fer un tros de camí per damunt d'ella, i encara que és molt ample, devem de tindre precaució. Les altures als dos costats són considerables. Tan sols en un minut estem en el vèrtix geogràfic que marca el cim. La vista impressionant. A la dreta tenim el pantano de Beniarrés. Si busquem, orientant-se per el poble de Gallanes, també veurem el llac de l'Albufera, recentment reaparegut. I seguint el barranc, en la vista, des de la presa arribem fins a l'Orxa i per damunt de tot ell, la serra de la Safor. Seguint, mos marca tot el barranc. Per este, el riu busca el mar. Ja que estem ací dalt, admirant la imponent cresta rocosa, vos diré que una altra manera de pujar a este cim és escalant la cresta. L'escalada se comença des de prop de la pista de terra per la que hem entrat, al poc de deixar el port de Beniarrés. No obstant, és necessària experiència en escalada i vos recomano que no ho intenteu, a no ser que aneu acompanyat de gent que vos ho permetisca. De moment, disfrutem de les serenes vistes. Aprofitant el que hem dit abans respecte a la poca consciència de la gent que abandona les brossa, en l'esmentat prou, un consell. No abandoneu deixalles a la serra. Els plàstics tarden molts anys en desaparèixer, igual les llaunes, i els vidres són perillosos i poden ser origen d'incendis. Tinguem consciència, les deixalles a calla i una volta classificades al consumidor. I res més, ara és hora de tornar a casa. Per el mateix camí baixarem a la casa del guarda. Allí, si ho han previst, podem dinar tranquil·lament. Hi ha taules previstes i l'entorn és molt bonic. Després, descansats, al nostre poble, al Coll, en el bon sabor de boca que deixa una agradable excursió per a aquests camins tan bonics que tenim a la nostra terra. I res més. Fins a la propera excursió, una forta abraçada del vostre amic Alfons.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.